Hola. Alcoi cada vegada està més prop de reviure l'època modernista amb la fira. L'epicentre de la celebració serà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, però ja es mostra art i cultura al voltant d'aquest moviment. En el suplement cultural de Ràdio Alcoi, que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi, anem a presentar-los dos propostes lligades a aquest esdeveniment que en 2026 arriba a la novena edició. A Fundació Mutua Levante es poden veure 106 il·lustracions de portades de publicacions dels anys 20. És a l'exposició La Mujer de Co de los Felices Años 20, comissariada per José Luis Antequera. Parlarem amb ell i amb Víctor Riaza, coordinador d'activitats en Fundació Mutua Levante, perquè els donen un tast del que es podrà visitar. Per altra part, el trabajo està en la recta final dels assajos per a la representació de la sarsuela Los viejos compadres, amb música de Gonzalo Barrachina, el personatge al que se li dedica la fira modernista d'aquest any, i també una sarsuela amb lletra de Gonzalo Cantó. Javier Pérez i Raúl Roldán els contaran més sobre aquesta obra que reestrena el trabajo. I altra estrena, perquè li vam quedar al coll, aquest dissabte acollirà la primera projecció al públic del curtmetratge Ruralismo, un dia qualquiera en el mundo rural, escrit i dirigit per Agnès Ortega. Entre música, art i audiovisual, trenarem aquests minuts per a la cultura. Salutacions de Maribel Vicedo, benvingudes i benvinguts a Tragaluz.

0: Ens n'hem vingut fins a Fundació Mútua Levante per conèixer una exposició que ha estat recent inaugurada i també en el marc de la setmana Fira Modernista que Alcoi a poc a poc va submergint-se i anant cap a eixos dies grans. Salude primerament a Víctor Riaza, ell és coordinador d'activitats a Fundació Mútua Levante. Bon dia.
1: Hola, bon dia, com estem?
0: La mujer de Co de los felices años 20 es el título de esta muestra que está comisariada por José Luis Antequera. Buen día.
2: Hola, buen día. ¿Cómo anem?
0: Molt bé, moltes gràcies per rebre'm així a Fundació Mútua Levante per compartir amb els oients un tast del que poden veure, perquè el millor és que estiguen així en directe a la sala B on se situa aquesta exposició que, bueno, comença un poc amb José Luis, no? L'origen d'aquest projecte, per què es vol dedicar aquesta mostra a la Mujer de Co?
2: Bueno, vaig a parlar en castellà per aixina, en castellano, porque si la gente pues puede venir, la exposición está montada en castellano y lo vamos a continuar así. Está la exposición de los felices años 20, la Mujer de Co, coge una época que casi nadie conoce, que son unos 15 años, son muy poco tiempo, que empieza con la decepción de la Primera Guerra Mundial y con las ganas de vivir, la joie de vivre que decían los franceses, después del desastre de los valores y de las vidas humanas perdidas. Entonces pasan unos 15 días, perdón, 15 años desde el año, digamos, al año 20 hasta los años 35, en los cuales Europa es una eclosión de fiesta, hasta que empiezan ya los incipientes fascismos y la fiesta se termina, sobre todo con la crack del 29 de la bolsa, ¿no? Entonces cogemos ese periodo de vida feliz en el cual la gente se desentiende de problemas, de lo que cabe, pues problemas siempre ha habido, pero intenta sacar de la vida el mayor jugo posible. Y todo eso lo demostramos en una exposición que trata de algo muy original, a mi modo de ver, que es cómo los ilustradores gráficos veían el Art Deco a través de la mujer, y en este caso la mujer moderna española, que era, por supuesto, minoritaria para este arte, porque era un arte de minorías.
0: Uh-huh. Aleshores, en aquest recorregut es poden veure pintures d'il·lustradors, de pintors, no? Referents d'aquella època, no? I un poc també què és el que es pot veure, és a dir, aquests moments d'explosió, de felicitat, és alguna referència a algun punt en concret, algun, no sé.
2: Sí, se manifiesta porque la gente deja de aquello de la pesadez victoriana del modernismo, esos vestidos pesados, anchos, esa rigidez de horario, esa forma de trabajar, digamos, tan reglada y tan humeante, con la revolución industrial, tan triste. La gente pasa de eso porque ha visto que ha desembocado en una guerra mundial. Entonces, la forma de hacerlo es unos vestidos, la mujer sobre todo, el hombre también, porque el hombre coge el estilo Oxford, que es mucho más de contracté, diríamos, mucho más deportivo, pero la mujer se viste de una forma mucho más radical, o sea, deja el corsé aparte, se viste con una especie de vestido camisero que prácticamente es como la túnica de elfos de estilo greco-romana, que se adorna también con unos aderezos que son muy, muy baratos, ¿no? Nada de perlas caras, nada de esto, y se empieza otra vez el suéter, de nuevo a las prendas cómodas para poder subir al tranvía, para poder hacer deporte, para poder correr, jugar al tenis, etcétera, porque la gente se da cuenta que no se puede mover con esos vestidos, con esos grandes vestidos y complicaciones, digamos, de la época modernista. Y entonces se hace mucho más ligera y la reina del cambio es Coco Chanel desde París, que es la que dirige todo este movimiento de Co, ¿eh?
0: Luis, ¿ha estat difícil fer la selecció de les obres per a aquesta exposició?
2: Verás, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo lo diría? Aquí hemos tenido 40, digamos, ilustradores gráficos que han sido la edad de oro española en la época de los años 20, hablando de los años 20 hasta el año 35. Esos 40 ilustradores están todos abajo expuestos en las obras, con lo cual no ha sido difícil porque fueron muy prolíficos en esos años, bien que luego se apagaron, y se apagaron no ya por ellos, sino porque ni por su arte tan luminoso y tan movido y tan emotivo, sino porque empezó la fotografía a tomar cuerpo y la ilustración gráfica, que es otra, era un trabajo enorme, porque había que hacer unas planchas litográficas sobre un dibujo previo a 7 colores, a 8 colores, a 16 colores, y todo eso, que ese trabajo mecánico se fue, digamos, como simplificando a través de la fotografía, y fue adquiriendo hasta que en los años 50 prácticamente el trabajo gráfico desapareció.
0: Una exposició que es pot visitar, Víctor, a la Sala B de Fundació Mutua Levante. Esteu a la plaça d'Espanya, rere la inauguració després ahir, el dimarts.
1: Sí, el dimarts vam tindre la inauguració, en la que José Luis va fer una conferència molt interessant que la gent pot tornar a veure en el Facebook de Fundació Mutua Levante, i pront estarà en format MP3 en el nostre podcast, en Fundació Mutua Levante Podcast, en la plataforma iVoox. I bueno, va ser un dia, la veritat, que molt enriquidor, perquè la conferència, com bé dic, va fer que la gent que estava en la sala entenguera un poc de què va la exposició en profunditat, i al baixar baix a veure-la la van poder gaudir molt més. I res, la tindrem fins al 3 de novembre en l'horari habitual de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 a 8.
0: A més, també aquests primers dies de l'exposició, com he dit al principi de l'entrevista, estem en la Setmana Modernista. A més, Fundació està en un punt molt estratègic, és a dir, moltes de les activitats, sobretot el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, seran així al centre. Jo no sé si també estarà obert aquest cap de setmana o han de vindre entre setmana, com una avançala, no, Víctor, a aquesta festa gran que es produirà el cap de setmana.
1: Exacte, jo convido la gent a que s'acoste a aquesta setmana del modernisme, la setmana que ve, perquè tenim 4 conferències, i a banda anem a projectar 2 pel·lícules de cinema mut en el que ja es coneix com a Cinema Silent, El gabinete del doctor Caligari el dimecres a les 8, i El hombre mosca de Harold Lloyd el dijous a les 8 també. Entonces, és un poc el preludi al cap de setmana gran del modernisme, que ja està totalment arraigat en el poble.
0: José Luis, com ens està dient Víctor, una obertura oficial de l'exposició que va anar molt bé, no?
2: Sí, sí, francament estic molt content, perquè el poble d'Alcoi en el modernisme ha demostrat que és capaç de recrear-se en la seva història, i crec que l'Art Deco també té el seu lloc. És sorprenent la quantitat de cases Deco que hi ha aquí en Alcoi, i que un dia podien fer una ruta, perquè val la pena, és pràcticament igual o més extensa que la gran arquitectura alcoiana modernista. Per tant, estem molt contents de contribuir a la Setmana Modernista i ampliar també els horitzons d'altres moviments que van tindre una vessant molt, molt, molt semblant al modernisme, però baix a altres punts de vista, diguéssim, històrics.
0: José Luis, per acabar, alguna recomanació per visitar la Mujer de Co de los Felices Años 20?
2: Sí, la recomanació és, com fent les dones de Co d'aquella època, que eren minoritàries, com dia, que baixar sense prejuïcis, veure com la gent es desenvolupava, gaudia de la vida sense més prejuïci, cosa que avui en dia anem sempre preocupats pel carrer, sempre pensant en les nostres coses, i a voltes ells diuen, bueno, però si en una guerra mundial s'ho han dut tot per davant, a voltes no val la pena preocupar-se tant. No vull dir que no hi hagi que preocupar-se, però no excessivament. Aquesta sensació de liviandat, d'alegria per la vida, és el que veuran en l'exposició, i gaudiran d'aquesta forma de veure les coses, de la moda, la distensió, diguéssim, social, la relació social més sana, més, diguéssim, més de col·legues, de companyeres, o veuran baix en l'exposició. I crec que això és molt important en aquests moments també, per a comprendre el moment històric que també estem vivint, aquí en tot el món en general.
0: A la Sala B de Fundació Mutua Levante poden veure la Mujer de Co de los Felices Años 20, comissariada per José Luis Antequera, a qui jo li agraeix moltíssim que ens hagi atès i ens hagi donat este avançament, perquè, com dèiem a l'inici, el millor és estar front a aquestes il·lustracions en directe i veure aquesta exposició. Gràcies.
2: Molt amable per vosaltres. Gràcies a vosaltres, Maribel, com sempre a la vostra disposició.
0: I també Víctor Riaza, coordinador d'activitats de Fundació Mutua Levante, moltíssimes gràcies també, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: La Fira Modernista d'Alcoi 2026, cada dia que passa, va increixent. La Setmana Gran serà a partir del dilluns 21 i acabarà eixe dissabte 27. Tindrà moltes activitats, però la cultura té molt de pes i també moltes iniciatives. Avui, al Tragaluz, volem destacar-ne una d'elles. A més, té molta vinculació amb el personatge en què s'homenatja aquesta edició de la Fira Modernista, amb Gonzalo Barrachina. Però no ens avance molt més, perquè vull que siguin les persones que m'acompanyen a l'estudi central de Radio Alcoi. Sols ens avance que l'agrupació lírica El Trabajo està preparant una bonica sarsuela que serà una reestrena. Salude a Javier Pérez, ell és president de la Societat del Trabajo i també director del Cor del Trabajo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: També li dono la benvinguda de nou a Raúl Roldán, ell és el director escènic de la sarsuela que van a posar en escena. Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: I és que no va parlar de Los viejos compadres, a música del mestre Barrachina i lletra de Gonzalo Cantó, és a dir, dos alcoians la van compondre, crear a principis del segle XX i en este 2026 anem a tindre la bonica ocasió, Javier, de tornar-la a veure ací en Alcoi. I dic la bonica i destacada ocasió perquè, segons hem llegit, es va estrenar el 26 de març de 1912 a Madrid i ja no s'ha tornat a fer.
1: Així no és, correcte. Segons tots els dades que tenim, ens han dit això, tant en les GAE com en historiadors que estan treballant en el tema, ens han dit que ja no es va tornar, es va estrenar en Madrid, la fecha que has dit tu, el 26 de març, i ja no s'ha tornat a fer. I pues, lo que acabes de comentar és una gran satisfacció i un plaer posar-li veu, posar-li música i posar-li vida a esta sarsuela, com aquell que diu, inèdita, perquè, clar, no existeix ningun arxiu ni sonoro ni visual ni res d'esta sarsuela que, com bé has dit, de dos alcoians, que segons tenim entès que és l'única sarsuela que van escriure els dos junts, perquè després sí que Barrachina en Madrid sí que va escriure alguna en el mestre Chapí i en compositors d'allí de Madrid, però dels dos alcoians tenim constància de que no és l'única que existeix. I tenim la sort de que això, que és el personatge homenatgeat enguany, que és el maestro Barrachina, i el personatge homenatgeat l'any passat, que és Gonzalo Cantó. I enjuntem així dos astros que van en fila i serà molt xula. A més, és una, conforme es componia en aquells temps, és una obra que dura una horeta, vull dir que són les que normalment es fan en Madrid, que l'escrivien dilluns, ensaiaven dimarts, dimecres i dijous i la representaven divendres, dissabte i diumenge i el dilluns siguen una altra sarsuela, vull dir que treballaven aixina.
0: És la sarsuela Los viejos compadres que aneu a dur a escena aquest dissabte 26 de setembre, aquest dissabte no, el dissabte que ve, jo ja me n'ha passat aquesta setmana, no, el dissabte 26 a les 6 de la vesprada a la Glorieta. Ahí serà la posada en escena de la realitat, però Javier, com naix aquest projecte?
1: Pues això naix justament quan s'acaba la Fira Modernista de l'any passat. S'acaba la Fira Modernista del 2025 i se sentem en Lorena Zamorano i decidim de que tenim que fer un algo perquè el treball des de la primera edició, que va ser l'encarregada de fer la inauguració del pont de Sant Jordi, pues sempre hem estat ahí. Total, que s'acaba i es posem manos a l'obra, es posem a veure quins projectes podien fer, en tenim varios i uno d'ells era una sarsuela de Barrachina per buscar un compositor del alcoià. Clar, què passa? Que nosaltres no sabíem el personatge i quan és el personatge, clar, la sorpresa de nosaltres, vam dir, pues si nosaltres tenim un projecte damunt la taula que és de Barrachina, i entonces comencem a treballar en ell. Li se presenta a l'Ajuntament i l'Ajuntament diu, això és el que jo vull, si és que és perfecte. És curt, conforme m'ho han demanat, és de dos alcoians i es pot fer a l'aire lliure, que era lo que eren unes de les característiques que ens demanaven per al projecte. I a partir d'ahí comencem a buscar en les GAE, comencem a buscar en historiadors i tal, i mirem i comprovem de que sí que existeixen els papers d'orquestra d'esta sarsuela, de los uh-huh. viejos compadres, i una volta tenim els manuscrits, perquè clar, no s'ha tornat a fer, pues eren els manuscrits de Barrachina i la lletra de Cantó, i entonces pues una volta això, pues com havíem pensat que el director musical fora Vicenç Noguera, perquè en esta sarsuela pues el compositor demana una orquestra de cambra. Uh-huh. Treballaven en orquestes de matros, tenim allí materials en el treball de sarsueles de quatre músics, és a dir, piano, violí, clarinet i trompeta, que s'ha treballat en Xina, i entonces van decidir que com era una orquestra de cambra, i entonces Vicent es va posar manos a l'obra perquè los manuscritos dan mucho que desear.
0: Sí,
1: y pues es una gran faena la que ha fet Vicent, pero bueno, estem satisfets, és una passa la música, xulíssima, divertida, n'hi ha moments més lírics, n'hi ha moments que dius, si està el toque de moros i cristianos del senyor Barrachina, però bueno, és el que hi ha, el tenim ahí en el himne de festes, i és precís uh-huh. que sempre el ton este de paso doble de això sona a Moret,
0: sí, sí.
1: Però bueno, molt contents, el fruit i el camí que hem traçat està anant de lujo, i ja el dic, una joieta que espero que no s'ho perga ningú, perquè de veres que de l'Alcoià que segueix a estos monstruos no s'ho podria perdre este restre, no, conforme has dit tu.
0: El dissabte 26 a les 6 de l'esprada a la Glorieta, ahir veurem, Raül, també als actors i a les actrius que s'estan també preparant, no?
2: Correcte.
0: Per a aquesta representació.
2: Sí.
0: Digues-nos, qui està bueno, ahir, pues, l'elenc?
2: Vosaltres han comptat sempre en actors i solistes cantants de la casa, que sempre és un plaer treballar en ells. Des d'ací saluda a tots i es dono les gràcies. En este cas tindríem com a solista principal, soprano, tindríem a la nostra benvolguda Gemma Soler, tindríem a Susana Soldevilla, a Javier Pérez, que també el tenim així, a Brian Fernández, que és la primera sarsuela que fa i és un gran descobriment, la veritat, ha fet molt de teatre en mi i en altra gent, però sarsueles no n'havia fet i és un gran descobriment. Després tenim a Irina Sempere, a Juan Carlos Arrabal, a Òscar García, que és un xic que ve de la Pobla Llarga, un tenor que vam descobrir per a la Corte del Faraón i ens va agradar moltíssim, el xic molt predispost, i enguany tornem a comptar amb ell. Després tindríem a Rafa Abad i a Francisco Vila. Com tenim un grandíssim cor que ens acompanya, que és el de l'agrupació Lírica El Trabajo, amb la direcció de Javier Pérez i codirecció d'Alfonso Marco. Després, conforme molt ben dit per Javi, ens acompanya també l'orquestra El Trabajo, que l'hem nomenat aixina per ser de cambra, conforme ha dit, amb el director de Vicenç Noguera. I l'equip tècnic que sempre ens ajuda és Adrià Sempere en el so, Montse Pérez com a apuntadora i Sergio Fernández, que ha sigut l'encarregat de realitzar la carteleria i redes socials, publicitats, etc.
0: Uh-huh.
2: I conforme ha dit, director musical tenim el mestre Vicente Sanoguera i director escènic, pues, un servidor.
0: Mm-hmm. Com van els assajos, Raül?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé. Hem tingut relativament poc temps, per dir-ho d'alguna manera, perquè entre que trobàvem tots els materials, es passàvem a net, els adequàvem a... pues, respectant sempre el que és el text, perquè jo em dedico més a text, respectant el que és el text, hem intentat... pues, llevar lo que ja no sona tan bé, per dir-ho d'alguna manera, però sempre tenim molt clara, que és el que jo faig sempre, molt clara la base de l'autor, que en aquest cas és Gonzalo Cantó. Hem llevat quatre cosetes, però mantenim l'essència total de lo que és la sarsuela.
0: Mm-hmm, perquè, clar, han passat 114 anys.
2: Claro, a veure, la gent té que entendre que n'hi ha moltes paraules i moltes expressions que avui en dia seria impensable de dir o ja estan en total en desús, però, claro, n'hi ha que tindre en compte que es va estrenar en el 1912.
0: Mm-hmm. La Glorieta serà aquesta representació.
2: Correcte.
0: Del sainet líric en un acte, però en concret en quin punt d'aquest jardí municipal ha d'anar la gent?
2: Ah, pues, normalment mos munten l'escenari, està entre el que és la pajarera i l'entrada principal per la plaça de, per la plaça d'on està Sant Maure, ahir és on estarà l'escenari. Val? Molta gent està preguntant-me, però què ho fareu en la...
0: En el templete,
2: jo dic, perquè clar, ahí està molt alt, no ho veurem. Jo dic, no, patiu, que mos posen un escenari estupendo i cadires on la gent podrà estar còmoda, sentar i bé, no sense ningú problema. I a més tindrem micros d'ambient i micros de diadema on tot el món, per més davant o més darrere que estiga, va sentir-nos perfectament.
0: I a partir de quina hora podran accedir a aquest teatre a l'aire lliure?
2: És un gran teatre a l'aire lliure. Pues estaria la porta oberta a les 5:30. Val? A les 5:30 segur que trobarien la porta oberta. Val?
0: Del dissabte 26 de setembre, és el cap de setmana gran de la Fira Modernista, hi ha molta activitat a l'agenda modernista, també ho poden consultar, però així ja els avancem, perquè ja que s'ho anaten a les particulars agendes, no perdre's Los viejos compadres, de, a càrrec de l'agrupació lírica El Trabajo, en què a més Javier també tindran el programa demà, i amb una curiositat que vull que la compartisques tu amb els oients.
1: Sí, pues, a veure, com bé ha dit antes, vam estar treballant, vam estar buscant, vam estar historiejant un poc el que era esta sarsuela, i mos va ocurrir preguntar a les GAE si existia algun cartel oficial de la sarsuela. Clar, les GAE, pues, que són molt amables, la veritat, es van posar en seguida manos a l'obra i van dir que el cartel no existia, però que havien trobat un retall de periòdic de l'època, d'un periòdic de Madrid, no em van dir el nom, però el qual venia un retall, em posava pues això, estreno 26 de marzo del 1912, el puesto i el preu, butaca una peseta, delantera 0,50, general 0,25, i van dir, mos ve perfecte. I entonces, lo que la gent tindrà en les mans en el programa demà és el retall de periòdic, ajustat, per supost, a l'evento que anem a fer, és a dir, que no serà en el Teatro de Madrid, sinó que serà en el Parque de la Glorieta, i no serà el 26 de marzo del 1912, sinó serà sábado 26 de setembre del 2026. I hem respetat el que sí que coincidia i hem canviat el que és la fecha, el que és l'hora i el que és el puesto on realitzar-la. Però, torno a repetir, el programa demà que tindran és un retall de periòdic del 1912, d'un periòdic de Madrid que anunciava l'estrena de Los viejos compadres.
0: Jo ara tinc el privilegi de tindre-ho a la mà,
1: sí,
0: i la
1: veritat és
0: que ha quedat molt bonic i molt curiós també, com ho vau comentar, jo dic, que xulo, tindre aquesta referència, portar-la al 2026 a la reestrena de Los viejos compadres, que és una obra musical i de lírica també, amb lletra, creada per dos alcoians, que soles, com ens estan comentant, i que hi ha referències en les GAE, s'ha vist una vegada, i esta seria la segona, aleshores crec que han d'anar, no? Les persones que ara ens escolten, que estaran gaudint de la Fira Modernista, que acudisquen a la Glorieta el dissabte 26 de setembre a les 6, a partir de les 5:30 de la vesprada, estaran les portes obertes, però a les 6 comença la funció. No, Raúl?
2: Sí, correcte. Jo els convidé a disfrutar de l'estreno en temps contemporani d'esta maravillosa sainete lírico, però sarsuela, sainete lírico, que serà un, és un bomboniu perquè és curtiu, dura una horeta, entonces la gent no, pràcticament no tindrà temps ni, vamos, ni avorrir-se, dic avorrir-se per parlar d'alguna manera, però no tindrà temps de pues això, de que li se cal fer la cadira, perquè és, ja el dic, nosaltres, a mi m'agrada dir que obrim una caixeta de bombons davant, de, davant del públic, on es trobaran moments graciosos, moments més íntims, moments d'una certa, d'un cert drama, per dir-ho d'alguna manera, però tot això molt ben composat per cantó i la música de Barrachina que ho acompanya és meravellosa. Entonces la gent gaudirà moltíssim d'este acte dins de la Fira Modernista.
0: Javier, per acabar, un apunt final.
1: No res, el mateix que ha dit Raül, convidar-los a tots, és una oportunitat única de veure una sarsuela d'un mestre, de dos mestres, dos grandíssims alcoians, i que a lo millor pues ja no es torna a veure. I pues, per el mateix que va passar des de 1912, que ja no s'ha tornat a veure, pues, convide a tot el poble d'Alcoi, que a les 6 de l'Esprà no n'hi ha res més, perquè ja vam parlar de que no ens agradaria que solapara ningun acte en ninguno, perquè tot el poble d'Alcoi i tota la gent modernista poguera accedir a tots els espectacles, perquè igual que nosaltres hem treballat moltíssim, jo sé que n'hi ha gent que ha treballat també moltíssim en tot el que fan en la Fira Modernista. Però ja repetisc, vem a les 6 Los Viejos Compadres i a les 7 se'n podem anar a veure els següents espectacles, i torno a repetir, convidar-los a tots, que pot ser que siga una oportunitat única de veure aquesta sarsuela que conforme dient en les GAE, tenemos 4.000 zarzuelas aquí i solo hacemos 20 al año. Perquè sempre es fan les mateixes sarsueles, i sarsueles com aquestes que són, com que diu, inèdites, no es fan, i nosaltres pues, tenim la sort de tornar-la a rescatar i tornar-la a presentar a tot el públic i sobretot al poble d'Alcoi, que és el que es mereixen estos dos monstruos del poble.
0: A més, també estava pensant que gràcies a la vostra proposta que presenteu l'agrupació lírica al Trabajo, doneu a conèixer altra vessant de creació del mestre Barrachina, perquè el coneixem molt per ser l'autor de l'himne de festes, per ser el compositor del Pas Doble Ecos de Levante, que sona moltíssim, però té molta més producció, i gràcies, com dic, a aquesta aposta que ho fa des del Trabajo podrem conèixer aquest sainet líric en un acte, Los Viejos Compadres, amb lletra de Gonzalo Cantó i música del mestre Barrachina. Enhorabona per aquest projecte i que vos vagi tot molt bé.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Ens n'anem a publicitat i tornem amb més cultura.

0: que tenim en treball comú actuar davant de càmera. Aleshores, les xiquets i les xiquetes feia molta il·lusió fer alguna coseta i, a banda, a l'hora d'estar dedicant-me també a fer cosetes per a altres actors i actrius, també xiquets i xiquetes fora de l'escola, era com fer una unió amb una idea que fora representativa, perquè a mi m'agrada sempre explicar coses de la vida en un punt de vista objectiu diferent, d'entrar no? a lo que és diferent de veure, perquè normalment vegem altres coses i a mi m'agrada treure un punt de vista diferent. I aleshores era unir xiquets i xiquetes de l'escola amb altres xiquets i xiquetes que sé que ja estan fent cosetes per ahir a nivell ja siga modelatge o siga ja altres tipus de treballs actorals.
1: Mm-hmm. Dius, m'agrada contar el que passa el dia a dia. Aleshores ho has volgut un poc enfocar cap a aquest món rural, no? Aquest dia a dia en els pobles?
0: Correcte. Però la visió més cruel, com si diguérem. Perquè de vegades, a veure, a mi m'agrada molt explicar que viure al poble és algo molt bonic, però té també les seues contres. I no és que siga cruel per fer mal, sinó també està la part esta, però no és la que a tu t'ha de deixar de costat, no? T'ha de donar igual i has de continuar seguint amb la resta de coses que té el poble, no? I en aquest cas està tot enfocat des d'un punt de vista d'un xiquet front a un altre i el seu grup d'amics i amigues que fan certes coses que poden incomodar, però alhora no deixa de ser un joc, saps? És com... i coses que passen habitualment en el poble.
1: Mm-hmm. Una història, un curtmetratge que quan el vau gravar, enregistrar?
0: Doncs això surt en la gravació en abril del 2024, i, clar, ahir hi ha un treball previ, que no és que es va tot encetar ahir, sinó que previ a això ja va haver una escriptura de guió, després una recerca d'actors i actrius, uns càstings i una sèrie de coses que finalitzen i culminen en març per a poder començar el rodatge en abril. I ja, posteriorment, mentre es fan revisions i demés, el curtmetratge no es llança a estrena, com és ara el 19 de setembre, mesos abans d'enguany, de 2026, perquè és un treball que ha recorregut festivals, és un treball que encara està esperant altres festivals, amb la qual a mi m'agrada treballar en una espera per veure què passa en aquest curtmetratge i aquesta trajectòria i després ja per fi donar-li pas a la gran pantalla.
1: Mm. I què ha passat en aquest camí dels festivals?
0: Doncs, com saps què passa? Que no és l'únic treball que tinc en marxa. De mentre han hagut altres treballs previs al 2024 que sí que han tingut moviment. Aleshores, he d'esperar en guany a veure si finalitzem els festivals que és cert que tenen aquesta facilitat de traure a la llum el meu treball, com és el cinema, el Festival de Cinema d'Alacant. I aleshores he d'estar esperant sempre, però com... sé que a les famílies es fa molt de goig veure a les seues criatures en pantalla gran, no podia esperar tampoc més a esperar altres respostes d'altres festivals, perquè és que això és algo que no podem dir fins que no ho diuen ells.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Aleshores, aquest 19 de setembre, les 19 hores, serà eixe moment de mostrar a la gran pantalla. Així, li vam quedar el coi, no, Agnès?
0: Efectivament, ahí. Ha sigut tot una meravella poder comptar amb aquest espai, per a mi una sorpresa també, i xafar terreta, que m'encanta tornar al coll totes les vegades que puc i mostrar els meus treballs.
1: Mm-hmm. A més, és entrada lliure. Aquí que ara ens estigui escoltant i li vinga de gust anar, que entri i gaudisca, no?, d'aquest treball audiovisual.
0: Correcte. Sí que n'hi ha que fer una puntuació en això, perquè qui no puc assistir presencialment, perquè ja he vist que el coi té meravelloses actuacions diferents, altres espectacles i altres esdeveniments importants, poden gaudir d'esta estrena de forma online exclusivament, perquè encara no estarà visible de forma pública. Con lo qual, això sí que ho faig sempre per aquesta gent, perquè tinc gent de fora del coi que viu en Barcelona, Madrid i demés, que els agrada els meus treballs, i jo el que sí que faig és facilitar-los d'alguna manera i s'estrena online, con lo qual qui vulga també gaudir, encara que no pugui vindre perquè està fora, perquè té altre esdeveniment i no vol perdre's d'esta projecció, que es posa en contacte en el telèfon que apareix en cartelleria, si no vols que el facilite per
1: així. Sí, conta'l, sí, sí, sí.
0: El telèfon és el 605-978-361 i ahir en què em faciliten el nom jo ja els poso en una llista d'estrenar online i així també poden gaudir d'aquest treball també ben bonic d'una forma diferida.
1: Ruralismos, un dia qualsevol en el món rural s'estrena

0: Aquest dissabte al COI, a les 10 hores, a l'Ivam Cada, i està dirigit i escrit per Agnès Ortega, a qui jo li agraeix moltíssim que s'hagi assomat en aquest suplement cultural de Ràdio Alcoi per donar a conèixer aquest projecte i desitjar-te, Agnès, que siga una bona estrena.
1: Moltes gràcies a tu, Maribel. Sempre encantada, ja ho saps.
0: I així escrivim el punt final a l'edició d'avui de Tragaluz. Gràcies per escoltar-nos i a gaudir amb la cultura.
2: És la una, les 12 en Canàries.
3: El gobierno de Ceuta confirma la información que hemos adelantado esta mañana en Hoy por Hoy. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia asegura que el pasado 28 de agosto recibió un escrito por parte del Ejecutivo Central para que 500 menores que siguen en la ciudad autónoma sean acogidos en la península.
2: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo confirma, sí, pero acto seguido niega que se haya tratado de una propuesta formal y que por eso no se ha activado este mecanismo. Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En declaraciones a la SER, el consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta reconoce lo que hasta ayer negaban fuentes de su departamento, que esa comunicación existió, pero matiza el contenido de la misma. Dice Alberto Gaitán que lo que trasladó el Ministerio de Infancia no fue una propuesta formal, sino un ofrecimiento, y asegura que no es que lo hayan ignorado durante 20 días, sino que siguen perfilando los detalles técnicos de esa posibilidad.
5: Ante ese ofrecimiento, que no propuesta, nunca ha sido una propuesta formal, es un ofrecimiento, pues el área de menores elevó verbalmente, telefónicamente, una serie de cuestiones como la acreditación de los centros, la ubicación de las mismas, el aspecto económico que se iba a suponer y la financiación correspondiente.
4: Lo cierto es que en la comunicación a la que ha tenido acceso la SER, el Ministerio ya aclara la mayoría de esas dudas, que las plazas disponibles no necesitan acreditación, el coste de los traslados y cómo sufragarlos, con los 25 millones autorizados en la conferencia sectorial. Infancia recuerda, en cualquier caso, que todas esas dudas, con quien las tiene que resolver la ciudad autónoma, es con la entidad social que puso a su disposición.
3: A partir de las dos desgranamos todo este asunto y también contamos las reacciones que ha habido a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento en el puerto de Ceuta que iba a utilizar el gobierno para acoger a unos 1.700 inmigrantes. El ministro Álvarez ha pedido esta mañana que se resuelva este asunto cuanto antes. Lo ha dicho en un foro organizado por El País.
6: Yo lo que deseo es que se resuelva lo antes posible, porque si a cada solución se plantea un problema, no vamos a conseguir o vamos a alargar excesivamente que vuelva la normalidad a Ceuta. Yo creo que a cada problema una solución, no a cada solución un problema.
3: Esta mañana en la SER el ministro Óscar López le ha rogado, así lo ha dicho, a la Audiencia Nacional que tome ya una decisión sobre este asentamiento. Una de la tarde y dos minutos. Al margen de Ceuta, el foco a esta hora está también puesto en Estrasburgo, donde acaba de hablar el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ha dado la bienvenida a la idea de Bruselas de que su país se convierta en miembro asociado de la Unión Europea y ha defendido la alianza con nuestro continente. Esto después de que Donald Trump haya amenazado esta noche con imponer nuevos aranceles por este acercamiento. Estamos en Bruselas, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. En un discurso con largos aplausos por parte de la mayoría de la Eurocámara, Mark Carney ha reivindicado los valores que unen al bloque con Canadá y ha aceptado la propuesta de convertir a su país en el primer estado asociado de la Unión Europea.
8: Canada welcomes this ambition. I will tell you, polling shows that an overwhelming majority of Canadians support.
7: Porque la mayoría de canadienses dice acepta estrechar esos lazos. Compartimos valores comunes, creemos en una economía, que una economía fuerte no es un fin, sino un medio para crear una sociedad justa. Y juntos somos más fuertes ante las tempestades que sacuden a nuestras sociedades. Tempestades como la erosión de las normas o la instrumentalización del comercio y los aranceles como arma, en referencia a Donald Trump. Un árbol solitario, ha dicho, puede caer en esa tormenta, pero no un bosque donde los árboles comparten las raíces.
8: We can help to create the next just, stable and prosperous.
7: Por eso juntos, ha concluido, juntos podemos crear el próximo orden mundial que sea justo, estable y próspero.
3: Gracias, Enrique. Una de la tarde y cuatro minutos.
2: Hora 14. Las noticias de la una.
3: Y más cosas. Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas que importaban cocaína y tusi desde el campo de Gibraltar y la distribuían después desde Barcelona. Todo esto durante la noche. Se hacían hasta 2.000 kilómetros a 200 kilómetros por hora. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
10: De esos 15 detenidos, 12 han ingresado ya en prisión acusados de narcotráfico. Según la policía, esta organización criminal importaba cocaína y tusi, o sea, cocaína rusa, desde Colombia y hasta España. Se recibía la droga en el campo de Gibraltar y de ahí se llevaba a Cataluña, a Barcelona, para almacenarla en un chalet y después distribuirla a otros países de Europa. Lo hacían en vehículos de alta gama con los que recorrían hasta 2.000 kilómetros en un solo día, en convoys de 5 coches que iban a más de 200 por hora.
11: Ya pueden correr a 100, a 200 o a 300 kilómetros por hora, que la Policía Nacional les acabará alcanzando.
10: Palabras del delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. En total se han intervenido 2.700 kilos de cocaína, 800 gramos de tusi, además de dos pistolas, criptoactivos y una treintena de vehículos.
9: Y lo apuntabas, Casal, en las preguntas de las 12. 9 de cada 10 conductores suspendería hoy el examen teórico del carnet de conducir en nuestro país. María Manjabacas, buenas tardes.
12: Buenas tardes, y para llegar a esta conclusión se ha examinado a casi 2.000 conductores de toda España con un resultado catastrófico. Mar Garres, la directora de la Fundación Línea Directa, que ha realizado el estudio.
13: El 92%, 26 millones de conductores no han aprobado. Esto significa que necesitamos reciclar conocimiento, que hay continuamente hay novedades, hay nuevas normas, hay nuevas
12: señales. Lo que más falla, las señales. Por edad, los que más suspenden, los de 55 años, y geográficamente el suspenso más grande se lo lleva Canarias y Extremadura, y el aprobado Cataluña y Galicia.
3: Gracias, María. Nos quedan los deportes. Con Soria Luz, es jueves, pero tenemos jornada de liga.
14: Sí, hoy termina la sexta jornada con dos partidos, Betis-Getafe a las 7 y Málaga-Villarreal a las 9 y media. Una jornada que nos deja al Barça líder tras su goleada 7-2 sobre el Racing, aunque están pendientes del portero Joan García. Cuéntanos, Barcelona, Nils Solán.
15: Buenas tardes, entrena a esta hora el Barça después de haber conseguido su mejor arranque de la historia con 7 victorias consecutivas, 6 en Liga y 1 en Champions, pendiente del estado de salud de Joan García. Ayer se tuvo que retirar por unas molestias en la rodilla. En principio no debe revertir ninguna gravedad, pendiente, como digo, de las pruebas para conocer el alcance exacto de estas molestias, aunque en principio podría estar incluso disponible para el partido del sábado en el Sánchez Pizjuán.
14: Además de la Liga, tenemos el estreno de la Real Sociedad en la Liga Europa. Hola, Unai Cantero.
16: ¿Qué tal? Muy buenas. Punto de partida. Jornada 1 de la fase Liga de la Europa League en Anoeta. Real Sociedad Bournemouth con 2.000 aficionados cherries y con una Real Sociedad que tiene como objetivo entrar en el top 8. Esta noche, sin Igor Zubeldía por lesión ni John Mikel Aramburu por sanción, la cita a las 9 de la noche en Anoeta, arbitra Paweł Raskowski.
14: Todo en carrusel desde las 7 y también por la tarde tenis, sorteo del cruce Chile-España este fin de semana en la Copa Davis.
3: Llevan ahí, seguimos pendientes, muy pendientes del tiempo, sobre todo en el arco mediterráneo.
9: Sí, porque están en aviso naranja por tormentas en Baleares, la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. En esta última han llegado a caer durante la mañana, en una hora, hasta 75 litros por metro cuadrado. También está siendo un día de valorar daños en Valencia después de la tromba de ayer. Y ojo, Casal, en Castilla-La Mancha y Andalucía, porque están en aviso amarillo.
3: Con esto y más, regresamos a partir de las 2.
2: Hora 14. En la SER.
17: Radio Alcoy. Cadena SER.
18: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 18 grados centígrados.
19: Notas necrológicas.
20: Tanatori d'Alcoy informa. Ha fallecido a los 91 años don Paco Domènech Ferrandiz, más conocido como el Pantalonero y residente en Partida Sequiot de Gallanes. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este viernes 18 de septiembre a las 10 horas en la capilla del Tanatori d'Alcoy. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatori d'Alcoy, en la calle San Vicent 14.
21: Tanatori Sant Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 96 años Rosario Lara Molina, más conocida como Sari Lara. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar este jueves 17 a las 18 horas en la parroquia de San Roque. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio Sant Jordi en la zona norte, en la calle Roís de Corella 14.
20: Tanatorio Sant Jordi informa. Ha fallecido a los 93 años Paco Climent Cantó, natural de Relleu, residente de Emilio Sala de Alcoy, viudo de Victoria Pedro Pérez. Los oficios de misa corpore insepulto tendrán lugar hoy jueves 17 de septiembre a las 20 horas en el Tanatorio Sant Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Rois de Corella, 14.
19: Descansen en paz.
20: Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
0: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy al Coll, el que anem és a parlar d'una població molt volguda en aquesta casa, una població emblemàtica com és Planes, perquè ja està preparant-se per als dies centrals del seu, de lo que són les seues festes patronals. I per això, així, en els estudis de Ràdio Alcoi contem amb la presència del regidor de Festes, de Cultura, de moltes coses, que és Agustí Cebrià. Agustí, què tal?
22: Correcte. Pues, pues molt, molt agraït per la vostra disposició donar-mos,
1: veu, poder comentar un poquet,
22: sí, efectivament, donar-mos el escaparat de poder parlar i comentar el que són les pròximes festes que començaran en breu,
1: ja ho tenim molt a propet. Molt bé, sí que és veritat que el dissabte 12 ja vau tindre ahir com una espècie de preludi, no?
22: Correcte.
1: Fer alguna coseta, què tal va anar? Comencem contant això, què va passar el dissabte 12? Contam un poquet, vau tindre cercavila, vau tindre el repartiment de les armes, contem un poquet.
22: Va haver una pues, lògicament la interpretació del Passadoble Planes, a càrrec de la Unió Musical, i després va haver un acte que és el lliurament simbòlic de les armes, que és un acte que és recent, va començar l'any passat i bueno, ha donat bon joc, la gent s'ha animat a participar i a disfrutar de lo que és este primer acte de festes, que és el dissabte 12 de setembre.
1: Exacte.
22: A partir de les 11 del matí.
1: Sí.
22: Com ha dit, n'hi han diversos actes hasta les
1: tot el dia,
22: a les 6 de la vespre.
1: Exacte.
22: I bé, va estar molt lluïda, molt bé, en bona harmonia entre tota la gent, siga este festers com públic en general. I va ser és un acte nou i que ha tingut molt èxit.
1: Molt bona acceptació.
22: Molt bona acceptació.
1: I per això també actuació del grup de danses La Baronia de Planes. Me caguen la mar. Molt bé,
22: sí,
1: que guai.
22: Sí. Sí,
1: sí. Teniu de tot, teniu grup de danses, teniu grup de teatre, teniu grup, i és que no sé, és que
22: tenim massa Barón. Barón encara existeix, està en València, el que passa que no ve mai. N'hi ha un Barón.
1: Molt bé, doncs a veure, comencem el divendres 25, d'este divendres no, el següent, el 25, ja teniu un berenar.
22: Divendres 25.
1: Vale. Teniu així el berenar per als nostres majors.
22: A veure, sí.
1: Perfecte.
22: En el centre social es farà un berenar a partir de les 6 de la vespre del divendres dia 25 de setembre.
1: Tal,
22: és una manera de a la gent major que bé no té, pot tindre la mobilitat de poder menejar-se, pues que puguen també disfrutar d'aquestes festes en directe i que els músics puguen acostar-se d'ells i tal, per lògicament per la seva dificultat en la mobilitat. Entonces, això es fa en el centre social, en el puesto tancat.
1: Molt bé. Joan Pont.
22: Tancat.
1: Sí.
22: No tancat, que no pot entrar ningú.
1: No, a cobert. És... Centre social Joan Pont. Molt bé. Va ser també un planero il·lustre.
22: Sí, va ser un planero molt volgut en el poble i bueno,
1: se li ha posat el nom. Molt bé, passem al dijous 1 d'octubre. A veure, què tenim el dijous 1?
22: El dijous, pues, els actes comencen per el matí a les 9, pues, comencen, és una repetició, en aquest cas, d'estos primers actes, sí. Que és el volteig general de campanes. Després es fan, ja a partir d'ahir, jocs infantils, cercaviles, i durant tot el dia, fins a les 8 de la vesprà, quan es fa, des de l'Ajuntament, es fa el pregó de festes. Això serà el dijous, 1 d'octubre, a les 6 de la vesprà, quan començarà ja la festa de bo. En el pregó...
1: Prego que va a les 8. Vale.
22: Pujar les banderes, una sèrie d'actes, tots que són seguits a lo que és el
1: podem dir ja qui és el pregoner o és sorpresa? El pregoner és sorpresa, podem dir-lo.
22: El pregoner, de moment no està...
1: Vale, ho deixem ahí.
22: No està definit.
1: Vale.
22: Però en breu el farem.
1: Bueno, i la olleta, és que la olleta, això és fonamental. Per calfar motor, mal millor dit.
22: Sí, senyor, veure, sí, senyor.
1: I a mitjanit, no?
22: Sí, veure, sí, la olleta, efectivament, això es fa ja... cap a la última part de lo que és el dia del dijous, ja es fa el sopar i després la olleta i després pues el concurs de disfraços, l'orquestra Montecarlo,
1: per
22: amenitzar el
1: ball. Paraules major, l'orquestra Montecarlo.
22: En aquest aspecte, sí, nosaltres tenim un bon contracte en la Montecarlo.
1: Montecarlo, que és clàssica.
22: Tenim durant moltíssims anys molt bona relació i la mantenim.
1: Molt bé. I així posen traeta de Moros del Raval. Els Moros del Raval faran un executiu en traeta.
22: Sí, correcte.
1: Vale. Pues a veure, passem al divendres. Que així anem...
22: El divendres, bueno, lo que és l'inici sol ser sempre paregut, que és a les 9, pues el volteig de campanes, i a partir d'ahir, a partir de les 11, pues ja comença a fer el dia... aquesta part del matí, dedicar als xiquets, parcs infantils, després dels parcs infantils es fa una missa en la Iglesia de Planes, en honor a la Mare de Déu del Roser, a continuació a la una, una cercavila a càrrec de la Unió de Planes,
1: de la música de Planes, ja també mítica.
22: I el que és un acte que es diu la replega de banderes. Això es fa recorregut, s'arrepleguen les banderes i ja a continuació ja ve pues, la gent pues, dina cada un en filaes o ve en família o... hi ha un pas ahí en el que des que s'ha acabat el que és la cercavila, a les 12:30, una o així que s'acaba, fins a les 7:30, quan comença un altre actes, com és el teatre infantil.
1: Aquesta
22: part és més dedicada
1: als menuts,
22: a la gent menuda.
1: Vale.
22: El parc infantil. A les 7:30 n'hi ha una processó en honor a la Mare de Déu del Roser.
1: Molt bé.
22: Perfecte.
1: I una altra olleta, però quantes olletes?
22: Sí, allí fem moltes olletes. Al final l'avorrim ja el resto de l'any que no mengem olleta. La processó. A les 19:30 comença la processó en honor de la Mare de Déu del Roser. I en arribar a la plaça de Dalvila, la plaça que puja al poble, plaça del Vila. La Unió Musical interpretarà
1: la salve.
22: Una salve. Vale. És un moment
1: xulo.
22: Que és molt, sobretot per a la gent del poble, ho aprecien molt i ens agrada a tots.
1: Claro.
22: És un altre acte. A partir de les 12 de la nit ja comença es fa la olleta, comença, es sopen la olleta, i es fa a continuació una entrada de la fila dels maseros, maseros de l'Almadec.
1: I els templaris i els cristians de la baronia.
22: Els templaris i els cristians de la baronia. Són tres filaes que del bando cristià, diguem.
1: El dia anterior havia sortit el bando moro i este és el bando cristià.
22: Efectivament.
1: Vale. I esta volta l'orquestra és la Eufòria.
22: Eufòria.
1: La verbeneta, la rebelda.
22: Correcte.
1: Molt bé. Passem al dissabte. A veure, dissabte 3. Entrem
22: el dissabte,
1: ja al dia central.
22: Doncs, sempre el patró és inicial, sempre es repeteix, volteja a campanes, Diana, cercavila, la missa a les 12, després a partir de que s'acaba la missa comença, es fa una mascletà, ja es fa una entrada dels moros, entren els moros i la processó en honor a Sant Roc.
1: Això és el dia de Sant Roc, és el patró.
22: El dia a les 8 de la vespre. A les 12 i mitja està previst també la segon rebel·la, és a dir, l'orquestra...
1: La tercera, ja. Portem la Monte Carlo, l'Eufòria i ara Scream.
22: Me l'ha saltat l'Scream.
1: La primera Monte Carlo, que havíem comentat, l'altra Eufòria, que és el divendres per la nit, i ja el dissabte Scream. Que no ha dit jo, l'entrada de moros i cristians, i serà, ha vist fotos i és potent, és una entrada com Déu mana.
22: Sí, de fet l'any passat va ser un ítem molt important, molt gran. El va fer un vot significatiu de lo que era, diguem, uns actes més o menys tenen la seva emoció, però en este any ha hagut
1: una pujada, molt bé.
22: Ja va començar l'any passat i enguany comença bé. Comença molt bé, amb molta força i amb molta il·lusió.
1: A partir de les 5 de la vespre, aquesta entrada el divendres, el dissabte 3 d'octubre. Molt bé, la processó i la verbeneta que havíem comentat.
22: La rebel·la.
1: I ja passem al diumenge 4, que seria ja l'últim dia.
22: El diumenge. Ahir n'hi ha uns actes, en concret, el primer acte que està programat a les 7 del matí és una aurora. L'aurora és uns cants que en el que participen tots, molta gent del poble, perquè és un recorregut al llarg del poble i es fan parades en les diferents cases on tenen festera. La festera és la que acollís a tots els que van fent la volta al poble. Fan el recorregut no per un carrer definit, sinó per on estan les festeres.
1: D'acord.
22: Passa per allí i fan uns càntics allí en cada parar i hasta que s'acaba per el matí.
1: Bon matí. Ja anem al botet general de campanes habitual i a les 9 i mitja a cercavila i a replegar dels festers i festeres per a fer la pujar en romeria a l'ermita.
22: Correcte. No, però perquè... Volia remarcar un poc lo que és l'aurora, l'acte de la despertada de l'aurora, perquè és un acte que participa molta gent cantant. O sigui, es fa un itinerari en els punts on hi ha cada festera, es canta unes cançons diferents.
1: Vale.
22: I participa tot el món. Això és la primera part. Després el bostell de campanes, la cercavila, a les 9 i mitja, i a les 12 en l'ermita es fa la celebració de l'Eucaristia en la mateixa ermita. Sí, l'ermita de Planes.
1: Poseu un autobús.
22: Sí, n'hi ha un servici d'autobusos, n'hi ha dos o tres, perquè van mentre puja un o l'altre
1: baixa,
22: per donar-li més rapidesa al que puguen pujar tots, totes les persones. També puja molta gent a peu, però la gent, conforme tenen edat, lògicament necessiten ajuda.
1: Totalment. I este és el Santíssim Crist.
22: Correcte.
1: Vale, dedicada. Vale, l'Eucaristia, que va a les 12. I per la nit, ja,
22: per la nit, a les 20 hores, mm, una processó, la mateixa, el Santíssim Crist, sí, ja, però ja dins del poble.
1: Sí, ja baixeu poble. Baix al poble. Que ara està rehabilitant-se l'ermita, no? Estàvem comentant ara fora de micros.
22: Estava dient
1: que... Està ja... Està quedat molt bé.
22: La filla està allí.
1: Estarà molt bonica. Estarà molt bonica.
22: De l'obra.
1: Del projecte.
22: Correcte.
1: Molt bé. I d'aquesta forma acabem en un castell de focs artificials.
22: Sí, senyor.
1: Vale.
22: Sí, senyor.
1: Però què passa? Perquè encara ahir, més o menys, el que són els dies centrals, però el divendres siguent, que és el 9 d'octubre... Bueno, per cert, el 4 d'octubre és Sant Francesc. Ahir també era el meu fran.
22: A tu.
1: Sant Francesc d'Assís. A veure, divendres 9 d'octubre. Què passa el divendres 9 d'octubre?
22: Pues... El divendres 9 d'octubre ja està més centralitzat en el que són actes ja no de, diguem, religiosos, sinó ja és més lúdic, és un tipus de festa més lúdica, sí. I comença sobre les 12 en la cercavila, a càrrec de la Unió de Musical de Planes, i a partir de les 12, concurs de paelles, dinar popular, en la zona de la plaça, el que nosaltres diguem la plaça, que és un puesto, hi ha una plaça polivalent gran, pues, sí, allí es fan les paelles, i a les 7 de la vesprà, pues hi ha
1: tarreo,
22: xaranga, festa. Hasta les 8 i mitja, en què es fa la retreta dels moros i cristians, els templaris, els maseros de l'Almadiac i cristians de la baronia.
1: Vale,
22: deixen tots els filaes i tot, bueno, és, ja és, diguem, el fi de festa.
1: Exacte.
22: I ja, pues, ahí ja no n'hi ha, diguem, no n'hi ha, no vaig
1: a dir. No, està més oci, més lúdic, més totalment.
22: Lúdic, sí, senyor.
1: Molt bé, doncs en això hem fet aquest xicot repàs a tot el que teniu preparat a Planes, però bueno, aprofite que el tinc així, Agustí, dis-me com està el poble, està meravellós, magnífic, no sé, què pots dir-nos un poquet, com està actualment?
22: El nostre poble, té un atractiu el nostre poble té un atractiu per l'orografia del propi poble, les cases, pues llama l'atenció quan aplegues al poble, veus algo diferent a lo habitual, no? Entonces, és un atractiu. Per tant, ve molta gent comparat en la població, vale? Però sí que ve gent a veure, prendre atenció, i molta gent està comprant cases. Ha hagut una despoblació prou manifesta, i entonces d'alguna manera persones, bé que vinguen per passar fins de setmana, o bé persones que s'han comprat una casa perquè volen estar tranquils i tal, doncs això és un al·licient,
1: claro,
22: a un determinat de persones que també formen part del nostre poble.
1: Vull dir,
22: que tot el que ve a Planes
1: és benvingut.
22: Com no pot ser d'altra manera, és benvingut. Per tant, tots els que venen, nosaltres estem agraïts.
1: Esteu notant que havia hagut una xicoteta despoblació, sí, però ara esteu notant
22: ara
1: com
22: s'ha recuperat
1: torna...
22: en aquest sentit.
1: Vale,
22: sí, sí.
1: Vale. Això és entonces, important.
22: Ai, pues, bueno,
1: els pobles nostres de l'interior que estiguen ahí.
22: Efectivament.
1: Molt bé.
22: Esperem que es pugui mantindre, tenint en compte que Planes no té ara mateix ninguna indústria ni ninguna font d'ingressos de ningún tipo, simplement és lo que és la recaptació de lo que són els impostos municipals, i poc més. Lo de més s'ha de pagar tot, però bueno, entra en Odan.
1: Teniu cirera de Planes, i el vi també.
22: Encara que l'any passat va ser prou fruixa, perquè el cultiu de la cirera és un poquet delicat, vol dir-se que qualsevol canvi de clima, qualsevol...
1: I afecta.
22: Si plou, Però bueno,
1: bueno, ahí está.
22: Lo important és tindre il·lusió i tindre ganes. Lo que és la climatologia i no tenim massa marge de maniobra.
1: I no podem fer molta
22: però cosa. Però posem per damunt d'això.
1: Posem ahí tot l'esforç, vaja que sí. Molt bé, pues Agustí, pues ha sigut un plaer poder-te escoltar i ja estem convidats a Planes, ara a final de mes, queden ahí, ja hem tingut ahí alguns actes previs i tal, però bueno, sobretot aquest cap de setmana últim de setembre, primer d'octubre, que ahí ho teniu tot preparat, aquesta entrada fantàstica i tanta cosa que hem comentat. Com sempre, un plaer tindre't així, Agustí.
22: Moltes gràcies a tu, perquè sempre mos has tant tu, Paco, com
1: Ràdio Alcoi i Juan,
22: com la emissora de Ràdio Alcoi. Pues no tinc més que dir bones paraules i bueno, reconeixement per la vostra labor i el vostre suport a aquestes iniciatives que nosaltres tenim i que vosaltres li doneu altaveu. Per tant, agraït a vosaltres sempre.
1: Fort abraç, Agustí.
22: Igualment, un abraç.
20: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org. Y en nada, estamos en amagadas de la festa, pero antes, en Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com. Amagatalls de la festa amb Paco Aznar.
4: Hola, salutacions cordials, una setmana més per a tots vostès, amagatalls de la festa, en la nova temporada. Este dijous i des del Saló Monte Carlo ens acompanyen el president de l'Associació de Sant Jordi, Francisco García Carrillo, i el vicepresident primer, Ismael Gisbert Plaza. Bueno, xiquets, abans de donar-vos les gràcies per acompanyar-me un dijous de migdia, digueu-me si heu tingut ocasió de vindre alguna volta al Saló Monte Carlo, que he recuperat el nom i la cuina en les tares corresponent al Coian, és a dir, entre altres coses, pues, de tota la classe del món, digues, els de Bacallar, els de Ladroc, de Boquerones, el Mòndigues, d'Ensaladilla Russa, Ensaladilla del Cartofa, Abissinios, Garibaldinos, Pechuga, Roquefort, Gambona, L'Ajillo, Morro, Torremno, Pericana, Monte Carlo, Huevos Rotos, con gulas a L'Ajillo. Això ho has estat bo, eh?
5: Home, estupendo.
4: I després, a la meitat, llegirem perquè tenen menú del dia també. I ha que aprofitar o dir-ho perquè qualitat-preció, el recuperar la cuina, nosaltres els alcoians som molt amants de les tares nostres alcoianes i així en el Monte Carlo ho han recuperat i és d'agrair. Bueno, ara sí que vos tinc que donar les gràcies perquè un dijous de migdia, encara que esteu els dos jubilats, que m'ha enterat jo.
5: Jo encara no.
4: Tu encara prejubilat.
5: Jo encara estic prejubilat, exacte.
4: Però ara teniu més temps.
6: Però no fa faena, tampoc.
4: Però
6: no
4: fa faena.
5: Bueno, em faig més igual, eh?
4: Bueno,
6: pagar.
4: Faena vosaltres no ho feu poc, el que anàveu al banc, no?
5: Bueno.
4: Anàveu al banc.
5: Bé. Bueno.
4: Però faena també. Ara és quan em veu.
5: També.
4: Ara és quan em veu.
5: És mals de cap sí que s'han tingut. I ara també, no tenim mal de cap.
4: Bueno, però el sueldo, el sol és gran, eh?
6: Val, compensa tot, el sol compensa.
5: Val la pena, sí.
4: I quan el fan conseller i de cap, això és ja,
5: imagina't,
4: el colmo. Quanta feina es fa allà baix, i ho hem dit molta volta, i la gent no ho sap. Si volgués baixar tots els dies, tots els dies tens feina. Bueno, nosaltres teníem, quan jo estava, tenia consum de baixar tots els dies.
5: És que nosaltres continuem baixant tots els dies. I és més, i ara a voltes pel matí també, matí i vesprà, saps? No crec que és que això està convertint-se en una feina, cada volta és, però hi ha més exigència en tot.
4: Però fija't, i molts problemes que a voltes es solenden i a voltes constant de solentar. Hi va haver una temporada, una mala temporada, que el president em va dir a mi: vaig més al juzgat que a la solució. Això s'ha acabat, gràcies a Déu.
5: Toquem madera, en principi no tenim res, però mai sabem el que pot passar, perquè això, i més conforme està la societat ara, pues no sabem mai el que... Però bé, de moment estem en calma i de moment pues tots els problemes estem podent solucionar-lo dins de la casa. Sí.
4: Jo crec que moltes se n'han passat. Vosaltres, en vez de ser homes, si vos diguera, sou uns homes templats o guapos i tot això, no passaria res. Però si fos dos xiques, no, jo no puc dir que tinc a l'esquerra una xica guapa, templar, i no digueu una altra cosa, saps? Perquè el cau, se n'han passat ara, piropos a les xiques no els duen ni els obrers, que això era normal, no? Bueno, els dos que més maneu allà baix, en teoria.
5: En teoria, exacte, ara ho has dit, en teoria.
4: Bueno, no, i en el càrrec també. Com va lo de l'any
5: jubilar?
4: L'any jubilar i el 750 van molt bé, no?
5: Bé, la veritat és que estem contents. Jo ho he comentat moltes voltes. Això, aquesta celebració, en un principi, la idea nostra era haver celebrat en el mes d'abril del 2026, fer una celebració i ja està, i fer quatre cosetes més. Quin problema és el que hem tingut? No és un problema, però què circumstància ha tingut? Que al concedir-nos l'any jubilar, pues això s'ha allargat durant tot un any. Entonces, clar, no és el mateix estar un mes d'actes especials que un any d'actes especials. Per tant, la faena i tota la problemàtica s'ha allargat, però bueno...
4: Però no sé com dir, ha complit les perspectives...
5: Estem en ello. Tal vegada falta més comunicació per la nostra part, que crec que mos fa falta traslladar més a la gent...
4: S'ha donat compte el poble de Coll que és un any, no? L'any jubilari que celebrem el 750.
5: S'ha donat compte, sí que estem, jo, a més, fija't que moltes vegades, a voltes moratros pensem que no està tenint eixa repercussió, però parlant en Don Jesús, en el pàrroco, mos diu que està rebent moltíssima gent de fora, i ell està molt content de conforme està així. Nosaltres, doncs, potser nosaltres volem un poc més de repercussió a nivell ja local i fora d'ací, de la ciutat. I en ell ho estem, és a dir, anem a intentar a veure si per part de la comunicació que es dona i tota l'activitat que hi ha, doncs fer-la seguir a la gent es doni compte de lo que està fent-se i també participe, en aquest cas, perquè hi ha moltes coses ara de cara a abril que anem a fer.
7: Sí.
4: La porta no s'obre tots els dies.
7: No
4: perquè s'obria de pols i...
7: No s'obre tots els dies perquè, a més, un dia fa calor, un altre fa... Ara comencem ja a tindre humitat, per exemple, avui. I, bueno, claro, ja també passa molta gent, hi ha molt tràfic, però, bueno. Jo, el que sí que volia dir-te és que un any n'hi ha que omplir-lo de molt contingut, saps? I claro, estem fent moltes activitats i és el que ha dit Paco, necessitem que la gent sàpiga que aquestes activitats estan fent-se, perquè és molt important. Els sistemes de comunicació avui en dia no són els mateixos que d'antes. Avui en dia, si volen que la gent s'entere de les coses, sobretot la gent més jove, tenen que anar-se'n a Instagram, a Facebook, a TikTok, totes aquestes coses que fa temps no existien.
4: No, antigament era...
7: Les xarxes socials, tot el sistema d'e-mails i tot això, tenen que posar-lo
4: en marxa. Jo des que no m'ho envieu en paper en el busó.
5: Clar, és que...
4: Soc un negat per tot això.
5: Saps? Mira, per exemple, ara envieu enviem...
4: La meva filla em diu papaya, però no puc anar per circumstàncies.
5: Però nosaltres ara enviem formularis per rellenar, doncs, clar, això que pareix que ja és antic, però hi ha encara molta gent que encara no sap com és rellenar-ho. És a dir, estem millorant i estem fent molta cosa, si... però realment està costant.
4: No sé si Antena 3 o la primera, no, la primera no, perquè jo no sóc molt... Pareix ser que heu projectat un viatge a la Santa Sede, al Vaticano, no?
5: Aixina és, aixina.
4: I teniu audiència i tot això en
5: sí,
4: el Papa.
5: Sí, correcte, aixina és, sí.
4: Doneu-li recuerdos meus, que a mi em conec molt, eh?
5: Li ho diré, de part de Paco.
4: De Paco, l'altre Papa.
5: Sí, doncs pues, com bueno, dius tu, sí.
4: Què n'ha fet era això?
5: Bé, a veure, nosaltres vam sol·licitar al Vaticano permís de l'arcebisbat que, bueno, que volíem tindre una audiència en el Papa, i fa poc ens han contestat i ens han donat per al 3 de febrer. Aquest dia serà el dia que l'associació de Sant Jordi pues, anirà a rebre pues, la bendició en persona del Papa i bueno, ja el coneixerem.
4: Però allí només poden entrar 10, no?
5: A veure, sí.
4: L'audiència és de 10.
5: Sí.
4: L'acompanyament pareix que és...
5: La peregrinació de gent d'ací d'Alcoi, de l'associació, hi ha un cupo màxim de 100 persones. Però és de 100. Però és veritat que el besamanos, que es diu, que és l'audiència en el Papa, sols podran entrar 10 persones.
7: El contacte físic, per dir-ho, en el Papa, sols de 10 persones.
5: 10 persones i a banda està l'arcebisbe, que ens acompanyarà, el vicari episcopal i el pàrroco també, don Jesús, és a dir, don Camilo i don Jesús també estaran, però ells van per altre costat, ells tenen més
4: mà. Ah, no van...
5: Seran 10 més ells, més ells 3 que van a part, sí.
4: Però i sobretot de fer molta il·lusió, no? Perquè ja n'hi ha gent a apuntar, pues, no?
7: Sí, a veure, jo ja no he sentit mai...
4: Tope, ja.
7: Jo no, encara no, estem a... És que això tots ho sabem des de la setmana passada. Vull dir que estem encara... la maquinària està quasi començant. Bueno, en principi esteu en dir als membres de l'assemblea i veurem com omple, hasta on omplim el grupo. Però estem en ell, vull dir que encara mos queda camí a fer.
4: Els 10, jo no sé de números, però segurament anirà el senyor alcalde, no?
5: El senyor alcalde sí que vendrà, sí. Demés.
4: Toni, tu, l'altre vicepresident...
5: Queden poquets, eh?
7: Queden poquets pastors que volen estar.
4: A sortets.
5: Home, realment, la idea nostra... Ahir, ara, pues, te comento que ahir no vas poder vindre a la reunió que van tindre en el quadre.
4: No, jo no puc anar.
5: Al final es va dir també...
4: Les meves circumstàncies les coneixes.
5: Sí, correcte. Però bueno, es va dir... I la veritat, el que també voldríem és que dins d'aquesta audiència hi haguera un membre del quadre d'honor, hi haguera un representant dels majorals i hi haguera un...
4: Si hi haguera un membre del quadre d'honor el decano seria jo.
5: Jo ahir sí que no vaig a clavar-me, perquè si ahir puc clavar-me en un xarco que no...
4: No, seria... no, però tranquils del bueno, quadre d'honor que jo no puc anar.
5: Pues lo que t'ha dit un membre del quadre d'honor, uno de representant dels majorals i un representant també de primers trons. Entonces, per estar tota la festa representada en aquesta audiència, a banda de... Bueno, els representants de l'Ajuntament i la Junta Directiva. Exacte. Això seran els que anirem allí.
7: Faltarà posar noms i cognoms, però vamos, això serà els que anem. Es deu que anem. I a banda estan els altres, que també estaran, però no tenen el contacte.
4: Sí,
7: el contacte
4: estaran després, quan isca
7: sí, està la sala Pablo VI, sí, que correcte. És on es fan les audiències i tot això, i bueno, pues, ahí és on estarem, on tindrem l'audiència.
4: Hem de fer molta il·lusió, això,
7: Pues, il·lusió, curiositat, no? Expectació. Jo en Alcoi no he sentit mai, suposo que haurà passat, no? Que algú en alguna associació o alguna entitat hagi tingut una audiència en el Papa. No ho sé, no.
5: Jo tampoc, no.
7: A lo mejor tu, Paco, que és un poquit més major que nosaltres, saps? Però no...
4: Els guanyadors de l'olla van anar un any.
7: Però no sé, no he sentit mai. Però igual agut, no vull dir que no hi hagi agut.
4: Jo no ho he sentit dir, que hagi anat. I a més és un any que s'ho mereixeu, i es mereixeu fer el viatge I si no ho sol·licitat, ho tindrien que demanar ells, perquè de tres llocs, en lo gran que és el món, donar-vos un... Només sí. Han donat a tres llocs l'any jubilat.
5: Correcte, sí.
4: Bueno, jo crec que quan vam veure el currículum 750 aniversari del patronat Godum, teníeu molta ahir sí, hi havia molta qualitat, hi havia molt de pes.
5: No crec que hi hagués molts pobles que tinguin el patró com 750 anys d'antiguitat, ja el dic jo, però bueno, és la sort que tenim.
4: Bueno, quan volem dir,
5: I realment, doncs, bueno, contents des del primer moment, i així realment la visita quan es va plantejar era per doncs, un poc donar les gràcies al Papa i al Vaticano per la concessió d'aquest any jubilar. Jo crec que és un mito.
4: Què penseu regalar-li? Un xafarot?
5: Okay.
4: Esteu pensant que...
5: Estem pensant. Això és una de les coses que estem pensant.
4: No és broma, perquè, ja. Perquè escalfen el cap tots els que van li regalen alguna cosa.
5: Claro.
8: Encara típic, tenim un poc de temps.
4: A mi, jo típic del coi, pues, una botella de cerol i una de pastor.
8: Algo de Sant Jordi, no? Que se tendría que ser, ¿no? Porque...
4: Pero claro, de San Jordi está tan...
8: Curta, ya, pero tan claro, en el 750, tengan en cuenta que el todos parlen del 750, pero 750 es el patronaje de San Jordi en Alcoy, claro, es que eso... O dicen todos solos en 750, pero es 750 per algo.
4: Se admiten sugerencias.
5: Sí, correcte, exacte. Sí. Estem oberts
4: a qualsevol idea. Perquè llibres li regalen a l'home...
5: També, això és veritat.
4: I vídeos de festes, home, algun xicoteta perquè tinga...
5: Home, anem a veure, una cosa que tenim clara és... tenim una moneda commemorativa que s'ha editat i això sí que tenim que regalar-li, perquè això és jo crec que és un regal important, però alguna cosa més tindrem que fer, clar, no podem anar en una moneda sol.
8: Llibre en tindrem també.
5: Eh?
8: Llibre en tindrem.
5: Llibre tindrem, perquè llibre també...
8: Per aquesta fecha tindrem un editat dedicat a Sant Jordi, no? En una de les coses que tenim pel 750 aniversari és editar un llibre, que serà, el presentarem pues, un parell de mesos, novembre.
5: Sí, en novembre el presentarem.
4: Bueno, el recolzament de... Jo torno a insistir, el qual jo crec que ho soc jo soles, no? O la meva família, però estem molt contents de quan ens ho van concedir l'any jubilar i en els 750 jo vaig viure perfectament els 700 que em vaig guanyar les cases i el cartell i tot i ho vaig viure molt, molt, molt de prop i però un any un altre diferent no sé, ho veig que la gent s'ha fet més acòpia d'això, no?
5: Saps què, pare? Que és el que t'he dit, és a dir, el durar tot un any, per un costat, Ismael ha dit, costa omplir tot aquest claro. Any, però també és veritat que es fan moltes més coses.
4: Vore així un xicotet viatger, vore així un xicotet. La meva filla va dir, vaig amb el que tinc una missa en Polop, després em torna
5: Sí, això sí que de veritat hi està tenint molt d'atractiu i
4: Sol Roja també va estar.
5: Sí, la gent està molt contenta de poder rebre el xicotet. Jo crec que està tenint una bona acollida per part de totes les entitats que han anat.
8: I ara començarà també a peregrinar pels col·legis, que també és una cosa important, perquè tots els escolars, xiquets de la nostra ciutat, ho coneguen. Ahir, per exemple, van tindre una petita processoneta, perquè com ara estem immersos en la Mare de Desiris, el peregrí el van portar de l'església de Sant Jordi a l'església de Sant Mauro, per a poder... festejar tots els actes que tenim este cap de setmana i el diumenge el pujarem a la Font Roja
5: durant
8: la peregrina
4: Bueno, en el vostre permís estan fent més senyes de que volen donar-nos algun consell publicitari i anem a escoltar-lo,
10: Inmohobby és la immobiliària on no només tens compra-venda o lloguer, tens assessorament de com invertir al mercat immobiliari. Amb una atenció personalitzada, trobem just el que busques, el que rendibilitza la teua inversió. Inmohobby és sediment a cada pas, és gestió del teu lloguer, és disseny i reformes. Inmohobby és tot el que necessites. Ens trobaràs al País Valencià 18 d'Alcoi.
11: InmoHobby eres tú.
12: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
23: ¿Tienes un evento y buscas un diseño exclusivo? ¿O necesitas un arreglo perfecto? En El Costurero de Maika lo hacemos realidad. Y si tu sueño siempre fue diseñar, no te quedes a medias. Aprende con nosotros desde cero y crea tu propia moda. El Costurero de Maika. Encuéntranos en Juan de Juanes número 5, Alcoy. O llama al 650-780-220.
24: Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org.
25: Disfrutar de un buen arroz acompañado de familiares y amigos forma parte de nuestra forma de entender la vida. En Salón Monte Carlo te hemos preparado una variada selección de arroces. Paella valenciana, un arroz del señoret y una fideuá de Gandía. O innovadores arroces como el de pulpo y gambas, tomate con secreto ibérico o el de solomillo caramelizado. Ven a Salón Monte Carlo y disfruta de un buen arroz. Reservas en el teléfono 966 97 80 96. Monte Carlo, donde siempre mejor que nunca.
4: Bueno, ja m'he escoltat els consells. Estos del Monte Carlo no vaig a dir-los jo, els arrossos que s'han dit, sempre ho diem ara, la... qualsevol radioient que estigui escoltant-nos pot tenir vindre a dinar, fica't en... Lo que tenen, no ho dit la xica que ha fet la publicitat esta, no ho dit que tenen també menú diari, caldo de puchero, ensalada de la casa, gazpacho manchego, berenjena rellena, gazpacho andaluz, salmorejo, no sé quantes coses més. De segon, canelons, atún a la planxa, salmón, puchero, boquerón, frito, ensalada de pasta, salomillo, i de postres, bueno, flans de tota casa, de tota classe, tarta de queso, tarta de xocolata, pinya, bueno, la veritat és que... i els arrossos, un plat especial els martes i viernes. Però ja hem vist quines arrossos han dit, d'arròs amb perecana, i un servidor ha tingut ocasió d'estar així, i ja s'assegura, jo mentides no en dic, qualitat, precio, es pot vindre així a Monte Carlo. A nosaltres tenen costum d'obsequiar-nos uns calamarets i uns boquerons. No, el Mòndigues de Pogró, que estan fantàstics, no, Paquito?
5: Quan em convides, jo sempre dic, però és el Monte Carlo o és el ràdio?
4: Si és el Monte Carlo, vaig enseguida.
5: Entonces vaig enseguida.
4: De totes les maneres, no tinc queixa, perquè Paquito, el president, jo li dic Paquito perquè, no sé, Paquito, tota
5: perquè
4: la vida.
5: Perquè ens coneixem.
4: Ens coneixem. I a mi no m'ha fallat mai, encara que no sigui en el Monte Carlo.
5: Sí, té raó.
4: En el Barranc del Cinc. No estaria mal. Bueno, xiquet, estaven dient que el xicotet és peregrí, però es fa algo més, es fa una glòria o una diana o què fa? Es fa una glòria, no?
26: Pues sí, sabem...
4: La glòria centenària que es va fer, no?
26: Bueno, no exactament. En este cas estem parlant d'una glòria modernista. Modernista. Vale. De fet, estem clavats en la setmana del modernisme.
4: Perdona, Ismael, que t'ho pregunte. En la glòria històrica o eren trajes que vienen en estos son trajes de l'època modernista.
26: Sí.
4: Que estan fets existien, pues, vol dir jo, o són de nou?
26: Existien,
5: la majoria
26: no,
5: existien.
26: Són filats que existien, vale? I han fet una búsqueda, no, de trajes per filaes, per coses que tenim nosaltres en el casal, en la roperia del casal, i al final han aconseguit 28 trajes per cada una de les filaes.
4: Ah, sí?
26: Vale? Sí, totes les filaes trauran, si existien en el seu moment, el traje seu que de principi de segle, del segle XX, i les que no, pues, han adaptat trajes no els actuals, evidentment, però han adaptat una sèrie de trajes perquè puguem posar-se-los aquestes filaes. I res, això serà... Això serà el dia que de la glòria modernista, és el diumenge, que ve, el diumenge 27.
5: 27, sí.
26: 27,
2: sí.
26: Que és la setmana que ve.
2: Sí,
26: és la setmana que ve, dins de la setmana modernista, que és la setmana que ve, doncs el diumenge a les 12 en la Font Redona.
2: Sempre heu tingut, des que va lo de la Fira Modernista, heu fet un detallet.
5: Sí, l'altre dia ho comentava, no tots els anys, perquè ha, també a voltes i dius, no saps què es fa, claro. Sí, van treure una glòria de cavallets, d'entonces de filars de cavalleria, van traure també la Cuca Fea un any, però ha hagut anys que no han col·laborat perquè no, ja no saps què fer, a voltes ja diu repetir-se altra volta en el mateix, i esta vega pues, bueno, pues van considerar de fer la glòria modernista per

0: modernista que s'inaugurarà la setmana que ve.
1: Jo vaig tenir l'ocasió d'escoltar un poc de la sarsuela eixa on es va traure el...
0: Sí.
1: I crec que el més bonic és el... Mira, pues perquè l'ho m'he escoltat.
0: Mira, pues ara que dius de música, perquè clar, en què eixirà la glòria? Bueno, teòricament anem així, teòricament no, anem així en passodobles de Gonzalo Barrachina.
1: Uno... Anem així vol dir que tu eixi, eh?
0: No, no, ah, no, anem així la festa. Jo eixiré organitzant.
1: El dia de la glorieta sí que m'han dit que eixi.
0: El dia de la Diana sí.
1: Sí.
0: Però bueno, la glòria farem dos passodobles. Uno que és Ecos del Levante, claro, que el coneix tot el món, i l'altre anem a traure uno que es diu Goya.
1: Això? Sí.
0: Al final no és un paso doble a l'ús, no és un paso doble fester, és un paso doble composat per Gonzalo Barrachina, però bueno, té la seua història, donarà un poquet més de, pues això, deixa antiguitat o deixa època que volem representar també.
1: Ja, nosaltres nos han ensenyat a dur el pas i a formar la música, vol dir
2: si,
1: que...
2: Si tu saps dur el pas i saps el que és un pas doble, ho fas bé, segur.
1: Ho fas bé.
0: Claro, això segur.
2: No, però això no hi ha problema.
1: Hi ha passos dobles que... No sé, tu poses primavera i el que perga el pas és el que no isca la festa.
0: Veure, hi ha alguns més fàcils que altres. Això és així, sí que és veritat.
2: Este de Goya serà
0: complicat, però bueno, el nostre sargento Mauro, que li ho vam dir, l'amic Mauro Camanyes, li ho vam dir i va dir, sí que en tira avant. Pues tira avant i...
1: Mauro,
0: sí,
1: però...
0: Mauro farà el moro en Goya,
1: i ara
0: el nou, exacte, el Pau Vilaplana, el nou sargento que va ser guanyador.
1: Jo he parlat amb ell avui perquè el duré i jo dic, sent cabo de navalla segur que ho faries bé.
0: Sí, la veritat és que va haver molt de nivell en el concurs, va haver molta gent que ho va fer molt bé i realment ser complicat per al jurat.
1: Jo els actes, però ja m'es dirà el ponent d'actors i festivals, i ve José del Valle per dir-me lo del certamen.
0: Correcte, sí, també això és una de les coses que tenim per la setmana més que ve, sí.
1: Però a coses que podem adelantar, la glorieta estarà oberta.
0: Sí, sí, sí, la
1: glorieta. Tot el dia,
0: sí, sí, en principi
1: hasta
0: les 6 de la vespre, sí, com sí. Hem fet en els últims anys, sí.
1: El concurs de migdia, això sí.
0: De migdia.
2: Sí, a les 2.
1: Es va fer la prova i ha vingut allà a quedar.
2: Jo crec que n'hi ha acceptació al respecte. El tema de les entradetes també de vesprà també jo crec que és un
1: cert.
2: I també mos fa que puguen eixir les files tranquil·lament, perquè tot és el per la nit juntet, al final mos feia a les 2 o les 3 del matí per poder acabar de fer entradetes ara, o tenint durant tota la vespre i la nit, i bueno, la gent va menys agobiar per poder fer la seva entradeta.
1: Bueno, jo tinc així en cap l'honor de tindre d'amic el president i el vicepresident, però el més amic eren... ton pare també?
0: Mon pare està bé, sí, gràcies.
1: Bueno, i ta mare.
0: Ahir està.
1: I la meva amiga...
2: La teva amiga està millor que jo.
1: Allò, pues un abraç.
2: Jo dic sempre està millor que jo.
1: La veritat és que a veure, Gonzalo, que mos queda un minut. Xiqueta, se'l passa volant, eh?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: Bueno, Xiqueta, ha sigut de veres un plaer, perquè heu dit una cosa més de que la gent, jo vull que s'entere, de que no és lluir la xapa, de que allí se fa feina, de que allí es va a treballar. I es va a treballar per una cosa tan bonica i tan fervorosa per a nosaltres, que és per Sant Jordi, en amor i devoció a Sant Jordi.
0: Aixina.
1: I en aquest any hem tingut la sort de tindre l'any jubilar en els 750 anys, que no és qualsevol
0: cosa. La veritat
1: cosa
0: és que per nosaltres també és un honor,
1: no,
0: haver un orgull haver coincidit en esta
2: època.
1: A veure si hi ha festers que encara en queda algú que no ho sap on està la iglesieta tan bonica, només per veure un mural de Cabrera val la pena. Xiquets, moltíssimes gràcies. Enhorabona per la vostra tasca i, si no tinc ocasió, bon viatge. Doneu-li el record del papa.
0: Moltíssimes
2: gràcies.
3: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER.